0: 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Maestrat.
2: Hola, ¿qué tal? Molt bon dia a tots i a totes. Avui, dilluns 1 de juny del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies de la comarca. Así en la radio y arranquem amb el horatge.
3: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
4: L'horatge.
2: Quina calor, tu! Ja hem acabat el fin de setmana amb moltíssima calor i el que mos queda és més del mateix. 27 graus de màxima per avui, 19 de mínima i unes ratxes de vent d'uns 15 km per hora. Avui el sol sí que pegarà fort aplegant a uns índics d'ultravioleta màxim de 9. Així que no vos oblideu agafar la crema solar i fregar-vos bé perquè si no vos cremareu tots cremats i pareixereu un guiri en Màlaga. I arrenquem amb el... Bueno, aquest cap de setmana celebrarà el Festival del Llangostí, el gastronòmic Festival del Llangostí, i anem a escoltar a Dolors Castells, presidenta de l'Associació de Vinaròs, gastronòmic i propietària del restaurant de la Isla.
5: Però, per supost, la del Llangostí per a nosaltres és molt, molt important, perquè el Llangostí ja sabeu que és la nostra bandera, és el nostre el producte en el que ens volem posicionar a nivell nacional i internacional, i que s'estan fent diferents accions per a que això sigui així. Moltes vegades a les reunions que tinguen els meus companys de l'associació comentem que les jornades són molt positives perquè la gent veu la, les propostes que fem als diferents restaurants i tria el restaurant que els avellix anar. Inclús hi ha gent que van a dos restaurants, tres restaurants i van provant jornades, i pensem que és molt positiu perquè allí, és on, en aquestes jornades és on podem provar el producte, com torno a dir altra vegada, que mos diferència d'altres poblacions, que és el llangostí de Vinaròs.
2: Pues i així ens ho comentava, i d'altra banda també ens ha parlat de les jornades del llangostí.
5: Pues nosaltres al restaurant hem fet un menú que consta de quatre entrants, en tots ells hi ha llangostí, i després poden triar entre dos segons, postre i l'aigua està inclosa. I el que diferencia també les jornades és que tots els plats porten llangostí. I a més ara és un moment òptim per a consumir llangostí, ja que ara ja van les barques del Tiret i ja, bueno, pues ja n'hi ha més, hi ha més captures de llangostí. Pues se posicionen molt de treball. En molt de treball, però no ara, sinó des de fa molts anys. S'està promocionant a diferents fires, en diferents actuacions que es fan, han fet alguna sortida internacional. Vull dir, se posiciona d'esta manera, recolzant-nos tots els restaurants i l'Ajuntament, i per part de l'Ajuntament també, recolzant-nos a nosaltres per a poder fer les coses bé i que al final se conegui Vinaròs i se conegui el llangostí de Vinaròs.
2: I d'altra banda, Evaristo Martí, alcalde de Rossell, ens ha parlat sobre les ajudes, bueno, la seva insatisfacció sobre les ajudes per part de l'Estat al seu poble.
6: Per exemple, la Diputació té competències en carreteres, té competències en diferents coses que l'Estat pues, no té. Per tant, cada administració ha d'actuar d'una manera i té unes competències que jo crec que bueno, pues, algunes vegades se fan, unes altres no. Però jo, en general, pues, per exemple, de l'Estat, que ara tant se fica en qüestió, que tota la culpa que no arriben diners és del govern, és de Pedro Sánchez i tot això ho podria rebatir ara mateix en qui vulgués, perquè jo crec que això no és veritat.
2: I així ho rebatia.
6: Inclús, per exemple, ara des de Diputació hi ha una campanya de que el govern d'Espanya no mos dona diners, sense acreditar quins diners mos deu exactament, perquè, per exemple, nosaltres, al municipi de Rossell, aquest any passat vam rebre 108.000 euros més per part de l'Estat que l'any anterior. Vull dir que jo no sé estos números d'on els trauen, però el que me dol més és això, no? És que una administració Diu, és que tu no mos dones los diners que em toque. I per l'altre costat estan renunciant a un anticipo de 3.700 milions d'euros que se'ls donarien, però estan votant en contra de tot això. Per tant, és contradictori. Això és el que més me dol, no? Que jo crec que totes les administracions fan un esforç, el que poden, no? La Diputació, per exemple, se nutreix en una gran quantitat, pràcticament tots els diners li venen de l'Estat, vull dir, del repartiment que fa l'Estat a totes les diputacions, a totes les comunitats autònomes.

0: I tornem amb l'actualitat, on l'Ajuntament de Vinaròs presenta la campanya d'estiu de la regidoria d'Esports. Anem a escoltar a Lluís Adell.
1: Les activitats que es duran a terme en esta activitat de Jove Esport són esports de platja, esports aquàtics, esports diferents, xerrades, jocs d'aigua, etc. Un voltant d'activitats que va encaminat a la diversió i a l'aspecte lúdic i, a més, formatiu i educatiu en aquests espais estivals perquè els xiquets puguen continuar gaudint de lo que és l'activitat física i l'esport. Jove Esport, primera i segona quinzena de juliol, del 6 al 17 i del 20 al 31, en horari de 10 a 13 hores.

0: I tornem amb l'actualitat, on l'Ajuntament de Vinaròs presenta la campanya d'estiu de la regidoria d'esports. Anem a escoltar a Lluís Adell.
1: Les activitats que es duran a terme en esta activitat de jove esport són esports de platja, esports aquàtics, esports diferents, xerrades, jocs d'aigua, etc. Un voltant d'activitats que va encaminat a la diversió i a l'aspecte lúdic i, a més, formatiu i educatiu en aquests espais estivals perquè els xiquets puguen continuar gaudint de lo que és l'activitat física i l'esport. Jove Esport, primera i segona quinzena de juliol, del 6 al 17 i del 20 al 31, en horari de 10 a 13 hores.

0: Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.
1: Bon dia, amigues, amics de Les Ones. Què tal, com esteu, Josep Maria?
2: Bé, després del pas de Sant Jordi, més relaxats, hem estat eufòrics del munt de llibres que hem remenat i hem regalat, i ens han regalat, i avui seguirem parlant de llibres i de coses d'aquestes.
1: Home, tu és difícil regalar-te un llibre, eh?
2: Pues no dic mai que no. No dic mai que no.
1: Però possiblement diràs, ja el tinc, no?
3: Molt bon dia.
1: Què tal, Joan?
3: Molt bé, mira, aquí sí. Un dia més.
1: Hem superat Sant Jordi
3: Hem superat Sant Jordi, sí, raonablement bé, diríem. Sí. El que passa que, clar, nosaltres ens movem entre llibres tot l'any, i llavors lo de Sant sí. Jordi tampoc és una cosa tan extraordinària per
1: nosaltres. No, per nosaltres Sant Jordi és cada dia menys el dia de Sant Jordi.
2: Així ha de ser.
1: Bé, avui, què t'ha cridat l'atenció?
2: Mira, una qüestió lingüística. Que ja sabeu que de vegades aquí es introduïm. Sí. Ara fa poc, una parella de Barcelona, a l'hora d'inscriure al registre el seu fill, el jutge, no sé qui, bueno, no el jutge no, el funcionari, es va posar a escriure el cognom García si no portava accent, com en castellà. Quan en català no porta. I aleshores l'argument era que García és un cognom castellà, i és fals. García no és un cognom castellà. Diu, possiblement, com diuen molta gent, quan se formen els cognoms castellans, tots acaben en "-ez", s'hagués dit Garcíez. Si hagués sigut un cognom castellà com Rodríguez, Martínez, etc. Sí. Per tant, vol dir que és anterior. Anterior, de fet, té una arrel protobasca, o protoibèrica, en definitiva. Però el que dic a vegades, que pensem que el cognom és castellà i, per tant, s'ha d'escriure amb accent i s'ha de llegir García.
1: Clar.
2: I una prova que són, diguem, tan evident com són els topònims, que aquests sí que són a Xina, l'únic poble que es diu García en tota la península està aquí de Tarragona.
3: Sí.
2: A la comarca, no sé si és la comarca del... No me'n recordo.
1: A l'Alcamp, potser?
2: No, és d'aquí del nostre bisbat. Sí. Dic, no sé, sí. Potser que sigui a Ribera d'Ebre... és igual. No me'n recordo. I, per tant, ja és una marca d'això. De la paraula basca "cards", que es diu així, possiblement seria l'evolució d'esta paraula.
1: De García.
2: Per tant, és anterior. Què volen dir això? Que a vegades molts cognoms es pronuncien en castellà quan ho són en castellà. Tots són capaços de dir Trump o Shakespeare perquè són cognoms d'un altre origen. En canvi, quan són cognoms del territori, s'han de pronunciar com en castellà. I no sé, és com dir Udré, Giner, quan el mes de Giner és el que tenim aquí. Per dir un exemple també, o el dir Pitarch en lloc de Pitarch. O el dir Cerdà en lloc de dir Cerdà i no dir Cerdà, que no vol dir res. Per tant, els cognoms no són patrimoni de cap llengua. Cada llengua té els seus i ja està. El directe té aquestes coses.
1: Sí, clar. Els directes... bé, jo m'afijo en això que dius tu, perquè jo és un fenomen que també l'he observat molt últimament, molt freqüentment. Cosa que fa uns anys no passava. I és que la gent, especialment aquí a Vinaròs, ho he observat, que la C, que aquí sempre s'havia pronunciat com a S, perquè el català no té el so sí. de C, això no existeix. Pues ara resulta que tots ho pronuncien com si fos en castellà. En comptes de dir Mercedes, com s'ha dit tota la vida, ara diuen Mercedes, per posar un exemple que va en la mateixa línia del que tu dius, no? I jo reivindico que pronunciem les coses tal i com són en la nostra llengua, no utilitzar la fonètica castellana, eh? Ja ho sabem, que sabem parlar castellà tots, però no es cal dir García. Podem dir perfectament García sí. i estem en lo correcte. És que molta gent inclús es pensa que quan dius, per exemple, García, Ho estàs dient malament? Sí, sí. Ho estàs dient malament?
2: Quan la major part dels castellanoparlants diuen García.
1: Sí, sí, sí.
2: Tot el castellà de Llatinoamèrica i de part de la península.
1: Sí, sí. Mm-hmm. I bé, reivindiquem la fonètica, perquè els errors de les llengües no són només morfològics o sintàctics o de lèxic. Som, sobretot, de fonètica. I un altre, que ara em ve al pensament, que també el fa tothom, i este és molt freqüent a Barcelona i a València, és no apostrofar les coses que sempre s'han apostrofat. Uh-huh. En comptes de dir l'home, diuen l'home.
2: L'home, sí.
1: L'home. Reivindico l'apòstrof, com sempre nosaltres ho hem dit. A més, és més curt i més fàcil de dir. I ja està. Joan, tu vols afegir alguna
3: cosa? No. Donar-vos la raó.
1: Bé, doncs entrem al tema d'avui, que és Josep Piera.
2: Farem una mena d'obituari.
1: Obituari. Josep Piera és un escriptor que s'ha mort enguany, el 2026, i sense el qual la literatura valenciana contemporània no s'entén. Va néixer a Beniopa, a Tocar de Gandia, i va ser als anys 70 quan va prendre consciència del país i va formar part d'una generació que volia tornar a dir el món en valencià, amb normalitat, amb dignitat i amb ambició literària. Ell vivia a la Droba. La Droba, sí. Si no ho sabeu, és una vall entre muntanyes que ell va convertir en un espai literari, sí, descrivint-la i fent-la universal. De fet, hi ha un poema que em consta que ens agrada molt als tres, que es titula La Droba, que li fa, Piera li fa com un homenatge al poema, i que surt en el llibre En el nom de la mar, i que ara us en farem 5 cèntims del poema. El llegim, si voleu, una estrofa cada un. I començo jo. La Droba. Aquesta vella vall que ara veig verda, daurada lluna de meló d'estiu, és més que un llogaret entre muntanyes, molt més que la infantesa al finestral, molt més que un paradís ple de pinades. Aquesta vella vall feta de somnis, amagatall d'amors i de paraules, la dels mil i un perfums i les fonts fresques, la dels hiverns de llàgrimes de gel, la de les veus que juguen i el silenci, aquesta vella vall que bull per sempre verda, aquesta que rebrota riallera després de les tempestes i la pluja, aquesta que faig meua cada dia, aquesta que duc viva a la memòria. No la toqueu, sisplau, no la toqueu. No la toqueu si no és per estimar-la. Bueno, ja veieu el cant d'amor que li fa a la Droba.
2: Posa la Droba, perdona, que sembla la Droba, sí, a l'alçada de Marrakeix, d'Alexandria, sí, de Nàpols, que han sigut ciutats en les quals ella un poc ha fet el que alguns han dit, la seva mediterrània. I el lloc de naixença, diríem, el lloc de la... No és ni la comarca de les Afores, la Droba, tota aquella vall de...
1: Sí. És que la Mediterrània té un paper molt important, sí, en la seva poesia, perquè és paisatge, però és llengua, és ritme, sí, i és identitat.
2: Sí, molt
1: la
2: bé.
1: Qual cosa... Bé, quina literatura escrivia Josep Piera? Ja ho hem dit, poeta, una poesia sensual, clara, directa, etc. Va acostar la poesia àrab andalusina i la italiana contemporània als lectors valencians, i a part de poeta també va fer molta literatura del jo, sí, amb els llibres de viatges.
2: Perdona, una anècdota,
1: sí,
2: perquè quan jo estava de docent a la Marina Alta, aleshores va ser final dels 70, principi dels 80, hi havia molta relació entre la Safor i la Marina Alta. Jo, venint d'aquí del nord, vaig descobrir dos comarques que en qüestió, diguem, del valencià, estaven molt avançades, és a dir, hi havia molta, diguem, molt de moviment. I també va coincidir els anys en què molta gent d'allí ens vam reciclar, això que diuen el reciclatge de...
1: Ell era un, també, als anys 70,
2: sí,
1: Josep Piera.
2: Sí, perquè ell va estudiar magisteri, també, sí, com la dona. Sí. I aleshores, el primer gran llibre d'èxit d'ell va ser El cingle verd, que va ser el Premi Josep Pla. Uh-huh. Josep Pla, de l'any 80. A partir de 80, eh?
1: Pues sí.
2: I va ser el llibre que allí, al Marc de la Marina, vam llegir tots, i en aquell moment en què tots érem, diguem molt infants de la lectura marxista, ens va costar moltíssim, perquè és una literatura del jo a la qual costa.
1: Sí.
2: Vam canviar aquest llibre pels contes d'Enric Valor, que eren molt més propers i més fàcils, diríem. Va ser va iniciar llavors, diguem, aquesta literatura del jo, a partir, el single verb, que també forma part de la Droba, de la Vall,
1: sí,
2: de la Droba.
1: Sí, sí. Bé, no, jo només afegir una cosa ja molt curta, i és que estos llibres de viatges que hem dit de Piera no són només cròniques de viatges, sinó que són sobretot viatges interiors.
2: Sí,
1: I això és el que els fa més atractius. I a part, dic, a part de poeta i fer literatura del jo, Piera va ser traductor, editor, impulsor, activista, etc. Bé, per acabar, que el millor homenatge que li podem fer no és recordar-lo, perquè ha mort recentment, sinó llegir-lo o rellegir-lo als que ja l'havíem llegit. Mm. Què voleu dir vosaltres de Josep Piera?
3: Sí. Bueno, hi ha molta cosa a dir realment del Josep Piera, no? Algunes ja les has comentat tu, el tema de la literatura del jo i del paisatge, però és que realment el Piera, el que ha escrit amb la seva literatura, ha escrit un país. Mm-hmm. Ell ha estat una persona molt, molt implicada amb la recuperació de la llengua, amb tots els moviments directament relacionats amb la llengua a la comarca de la Safor, al País Valencià, i per tant és una figura capdalt, jo diria, en tot aquest territori. Hi ha que recordar que l'any 2023 se li va concedir el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, cosa que ens fa molt contents als valencians, que de tant en tant el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes recaigui sobre un valencià.
2: Aixamplen la mirada.
3: Exactament. Sí, o sobre un mallorquí, com enguany, que enguany és el Biel Mesquida, el que té el Premi d'Honor. Per tant, el 2023 el Josep Piera va rebre aquest premi i va rebre tot un homenatge per part de tothom, que jo crec que era absolutament merescut, perquè a banda de tot el que ha escrit, ha estat un autèntic dinamitzador cultural,
2: una persona
3: fonamental, amb un munt d'activitats, iniciatives, sobretot a Lleida, a la comarca de la Safor, a València, vull dir, una persona importantíssima. Ell i la seva dona també. La seva dona també, la Marife, la seva companya. Sí, la Marife també, que fins i tot hi ha cançons del grup Zoo parlen, hi ha una cançó que parla de la mestra, que és referida a la seva parella.
1: Sí. Què volia dir? Nosaltres lo vam veure fa cosa d'un any o dos.
3: Un parell d'anys. Al Festival de Poesia de Sant Cugat.
1: Al Festival de Poesia de Sant Cugat van fer
3: una taula rodona, era l'any Estellers.
1: Bueno, explica-ho tu.
3: Era l'any Estellers i va participar en una taula rodona.
1: I va ser molt interessant. El van veure, per això, ja un home molt gran, tot i que no es va morir molt vell, tenia 70 i pico d'anys, però el van veure molt cansat, molt vell, però quan llegia poemes, perquè va llegir diversos poemes, no d'ell, sinó d'Estellers, i posava una força i una passió que a mi almenys em va enamorar.
3: Jo volia comentar d'aquesta vegada que el vam veure, que va compartir taula amb el Pau Cif.
1: Sí.
3: Recordo que el Pau Cif va llegir un poema irònic basat en un altre d'Estellers. I recordo que ell, que el Piera, va dir que per ell el poema El pimentó torrat d'Estellers era un poema eròtic.
1: I per mi també, sempre ho he dit.
3: Ho has dit tu també, però recordo que ell ho va dir aquell dia, diu, per mi aquest poema és un poema...
1: Em va fer molta gràcia que ho digués, perquè jo també ho havia comentat algun cop, i sí que és veritat. Bé.
2: Hem parlat del Piera, diguem, la titular del jo, Viatges per la Mediterrània, del Piera poeta. També vull destacar un poc la seva tasca com a recuperador, divulgador de personatges valencians importants en el món de la cultura. I així, jo sóc aquest que em dic Ausias Marc, dedicat a Ausias Marc. Un altre sobre Francesc de Borja, el Duc Sant, també de Gandia. I l'últim era El somni d'una pàtria de paraules, dedicat a Teodoro Llorente. Una mena de hagiografia, si voleu, d'aquests poetes que a vegades també el pas del temps els fa que siguin gairebé d'un altre món, diguem. I foren tant del patrimoni valencià, en definitiva. És la tasca, també.
3: Sí, ja que has comentat això, dic que hi ha un llibret molt interessant que són Ausias Marc, Poesies Escollides, és un llibret editat per l'editorial Barcino, que justament hi ha la versió...
1: Barcino,
3: perdona, és veritat. Sí, teniu raó. Que justament hi ha la versió d'una sèrie de poesies escollides de l'Ausias Marc, la versió del Josep Piera, amb un epíleg del Joan Deusa, que és molt interessant, també.
2: En aquesta tasca de recuperació va fer una traducció dels poemes d'Im Kafaja, un poeta del segle XII, d'Alzira. I vull llegir un molt curtet, perquè a mi m'agrada molt un poc també... Perquè aquesta mena de, diguem, de proposta que fan aquesta poesia és el que ell, a vegades, quan jo el vaig escoltar als anys 80, era també el que ell mostrava. Diu, fuig de l'ignorant impassible, que sembla una estàtua sense vida. Les tenebres de la ignorància enseguen i el menyspreu del seny fa sort. La vera noblesa és la saviesa, i sense ella res no és res. Entonces, ella això insistia molt. Diu, heu de formar-vos, heu de conèixer, heu de ser cults. Jo vaig assistir a dos trobades, llavors, perquè la Saforra i la Marina feien actives conjuntes. I ella això era... Claro, a mi m'assultava que jo en aquell moment era molt ignorant.
1: Eres molt jove, també.
2: I no coneixia res, tampoc. Però ell tampoc... En fi, té un poc més que jo, però tampoc no creies que són tants anys. Ja, però ja se'l veia, que era una altra persona, ja, en definitiva.
3: Sí.
2: També coincidint això, quan va passar l'afer de la seva dona, Marifé, que la van denunciar perquè va implantar a Barx, un poble de Safor, la línia valencià, allí va tenir molt... A nivell país valencià, llavors, no, però allí, en la comarca, va ser d'una gran revolta. Perquè, com han de prohibir? Una persona, una mestra, que era d'Albacete, i va començar a línies en valencià. Clar, també la cosa, eh? I els que més la van censurar, els proms de valencians d'aquest territori. Vull dir que també...
1: Sí, són aquests personatges incòmodes, sempre incòmodes, que són tan necessaris a les cultures per fer un contrapoder, no? I ell una mica era un contrapoder també des del
2: seu activisme cultural. I ho feia d'una manera elegant,
1: cultural, no?
2: No era molt pacífic. D'una gran bonhomia, eh? El Carles Fonollosa va dir, diu... Pierre, a més, era un bon home. Era una bona persona. Sí, sí. El podem considerar com a poeta, com a... Etcètera, però era una bona persona. Vull dir que no buscava un enfrontament. No buscava, diguem...
3: Que acollia. Sí. De fet, es van fer famoses les festes que feien allà a casa d'ells.
2: Les trobades. Sobretot també gastronòmiques.
3: Ell diu, i jo el vaig sentir en un podcast que deia, diu, allò era estil Fellini. Increïble, diu, van durar uns 10 o 12 anys, diu, al final ho vam haver de parar, perquè allò era inassumible, perquè es va anar fent gran, però van ser unes festes famosíssimes.
1: Era un gran aficionat al cine, també.
2: Sí. Ves que també porteu un llibre que a mi m'agrada molt, d'un dietari, que és el Joc de Daus, que és molt recomanable, és molt recomanable.
1: Doncs mira, jo este no l'he llegit.
2: Jo l'estic rellegint, perquè malauradament a vegades hem d'aprofitar aquestes
1: obituaris per...
2: I me'n recordava perquè quan llegio, diguem, un dietari, busco què vaig subratllar en aquell moment. Si això és de l'any 12. Fa 14 anys ja. Les persones han canviat, evidentment, no som igual, però dic, a veure què vaig subratllar d'aquella època. I això també, dic, mira...
1: I coincideixes o no, actualment?
2: En algunes coses dic, mira, doncs sí. Després d'algunes coses també, vaig ampliant o vaig subratllar altres coses, però sí que, efectivament, en la vida d'una persona lectora, diguem, cada moment té el seu què. I aleshores...
1: I els seus sants.
2: I també la teva vivència fa que t'adones o marques o subratlles. Mira, això ara perquè pot tenir una relació o és el que estàs pensant. I és un poc una recuperació que jo sempre dic a la gent que també els costa llegir dietaris. Perquè jo sé que a vegades costa.
1: Jo trobo que és la cosa més senzilla del món de llegir.
2: És vida.
1: És vida.
3: És el dia a dia.
2: Sí, és vida.
1: Bueno, evidentment, si hi ha coses a dir...
3: Té coses a dir, però ell sí que en té moltes.
1: A més,
3: ha viatjat molt, s'ha relacionat amb molta gent, i hi ha moltes vivències.
2: Aquí vaig descobrir una cosa que... lingüística, que sempre m'ha agradat molt, quan va anar a Algèria. que allí hi havia, va haver una mena d'immigració de valencians després de una històrica, i després també, en acabar la Guerra Civil, des d'Alacant sortia un vaixell a Oran, sobretot valencians, que fugien de les conseqüències de la dictadura. I allí va descobrir la paraula que ells deien igual, mà, que és el que diem a l'aigua quan anem
1: criós. Els crios,
2: la paraula mà. Sí. És que això és d'una riquesa, l'haver descobert allà aquesta paraula, i la diuen igual allí els pobles que ell va anar.
3: Per tota la Mediterrània passen aquestes coses.
2: Vull mà. Sí.
3: Jo
2: ara que dius mà.
3: Això, recordo una anècdota que em va passar a mi en un congrés internacional a Florència, a les postres, que treuen una miqueta de dolç després de les postres, ens van treure uns carquinyols. Vaig quedar, clar...
1: Que era la primera vegada que ho veies.
3: No m'havia passat mai.
2: Carquinyoli, en italià t'ho vam dir.
3: No recordo com es diuen, però eren carquinyols, exactament igual. Vull dir que hi vaig pensar, hosti...
1: Bueno, els fruits secs, com a formar part dels dolços, és una cosa molt típica de la Mediterrània.
3: Sí, sí.
1: Especialment les ameles. Volia dir una cosa relacionada amb això que comentàveu. I la veritat és que...
3: Parlant de viatges, una cosa que no m'has mentat...
1: No me la deixen dir, però digues.
3: Digues. Ha dit un llibre que no m'ho comentat i tal, és el de Nàpols, no?
2: Sí.
3: Un bellíssim cadàver
2: barroc. Sí.
3: De fet, ell es va passar un any com a, si no recordo malament, com a lector a Nàpols, i va escriure aquest llibre de Nàpols que va tenir molt d'èxit i que entronca una mica en aquests viatges
1: interiors,
3: sentimentals i interiors, no?
2: I sabeu quina va ser l'última ciutat mediterrània que li va servir per a fer? Perquè té relació amb un dels poetes que hem parlat, Alexandria, per Cavafis.
1: Clar.
2: I van a visitar la casa de Cavafis i tot el seu entorn.
1: Veus, aquest viatge l'hem de fer. Sí.
3: Què més?
2: Només té una novel·la. A mi, jo no la coneixia. Em va cridar l'atenció quan llegia, dic, només té una novel·la que més va guanyar el premi Andròmina de 3 i 4, que es diu Rondalla del Retorn. Ara me sonava el títol. És la primera rondalla en la qual... clar, és de l'any 77.
3: Sí.
2: Tenia gairebé, encara no tenia 30 anys, jo penso. Era jove i, diguem, amb poc bagatge, millor lector valencià. És la primera vegada que situa un fet de la Guerra Civil en territori valencià. Per això, evidentment, parlem ja des de gairebé 50 anys.
3: Sí,
2: mira, ja en què ve 50 anys d'esta novel·la. Però va ser la primera novel·la d'un autor valencià en què centrava, diguem, els fets tràgics de la Guerra Civil espanyola al territori valencià.
3: De tota manera, ell ho diu d'ell mateix, que ell no és un autor de ficció.
1: No.
3: La ficció a mi no em va.
2: Un abans,
3: aquest, sí. De lo primer que va escriure.
2: Sí.
3: Diu, no, la ficció a mi no m'interessa, no em va. Diu, a mi em va, bueno, tot l'altre que he comentat.
2: Sí.
1: Bueno, la poesia és ficció també, bueno, de totes maneres.
2: Sí, però és un altre tipus de...
3: És una literatura ja més existencial, més dels jo, vull dir, és el punt de vista teu sobre algo real, no?
1: No sé qui era que deia que la poesia és la literatura dels individualistes o dels egoistes, i la narrativa és la literatura dels que pensen amb els altres. Bueno, evidentment és una simplificació gran, però bueno, sí que és veritat que la poesia es fa des del jo i la narrativa es fa des dels altres.
2: Pot ser que tingui que posar amb l'edat, que a mi cada volta m'agrada més esta literatura del jo.
1: Sí.
2: Sé que llegeixo ficció, però si puc, no és l'alterno.
1: No és el prioritari.
2: No, és cert.
3: És un terreny on hi vas arribant.
1: És veritat, vas arribant a mesura que et fas gran, cada vegada t'interessen més les coses més essencials de la vida, no? I amb aquesta mena de literatura... comparteixes més sentiments, idees, reflexions...
2: És que t'ajuda a tu fer el teu propi camí del teu jo.
1: Però també és veritat i que la literatura, jo me n'adono cada vegada, a mesura que em faig més gran, que a part de que cada vegada m'interessa més la literatura del jo, m'interessa més l'assaig, etcètera, coses que estiguin allunyades una mica de la ficció i de les trames, sobretot de les trames. Les trames potser és la part que menys m'interessa dels llibres. Que la literatura és una amant molt possessiva, molt. I arriba un moment, clar, hi han tantes possibilitats, hi han tants llibres, hi han tants autors, tantíssimes coses, que arriba un moment en què te devora la vida.
2: Sí, que és atabalat. Sí, sí,
1: i dius, ja no tinc temps per res més, més que per llegir, per escriure, i para de comptar, no? Bueno, voleu afegir alguna cosa?
3: Sí, volia afegir, només volia afegir el llibre Este Trobados en Turban, de Josep Riera, que va traduir... que va traduir la literatura andalusí dels segles XI al XIII a tota la zona de, del País Valencià, tal, i que és un llibre que realment és molt bonic de recuperar aquesta, aquesta poesia tan antiga, però tan, jo diria, tan sensorial, tan sensual, tan, tan bonica.
1: Sí, és un dels meus llibres preferits de Josep Piera, potser el preferit de tots. Sí, sí. Josep Maria?
2: Bé, no, ja estem? Sí, és un poc
1: ja estem? Ja. O podem tenir temps per afegir alguna cosa més?
3: Bueno, hem d'afegir que sobretot llegiu el Piera,
1: no, clar,
3: el Piera
1: això...
3: que és igual, que és
1: I,
3: igual
1: i des d'aquí el nostre homenatge, el sí. nostre modest homenatge a un home que s'ho mereixia tot.
2: Un home bo.
1: Sí, un home bo.
2: Perquè...
1: Allò que deia Machado, soy en el buen sentido de la palabra un hombre bueno, no? Bé, doncs fins aquí el programa d'avui i fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.
3: Bon dia a tothom.
1: Bon dia. Bon dia.
4: Prepara't per assaborir la Mediterrània com a mai. Els pròxims 6 i 7 de juny arriba a Vinaròs l'esperat Gastro Llangostí, un esdeveniment únic que convertirà el passeig de Fora de Forat en el gran punt de trobada del sabor, de la música i de les millors experiències vora la mar. Tapes exclusives elaborades amb el prestigiós Llangostí de Vinaròs. Creacions gastronòmiques per a tots els gustos, música en directe i el millor ambient t'esperen en una cita imprescindible per als amants de la bona cuina i de les nits d'estiu. Passeig de Fora de Forat, Vinaròs, 6 i 7 de juny. ¿Cómo que pa casa? ¡Que no me voy!

0: Hola, bon dia. Avui estic amb Mercedes García, concejala de Turisme i Educació a Vinaròs. Primer que res, moltes gràcies per vindre.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I parlem del Gastrollangostí, i és que ahir es va presentar aquesta edició, que és la primera edició.
1: Sí.
0: Seran els dies 6 i 7 de juny. Què mos pots contar de
1: Gastro? Pues mira, us puc contar, la veritat, primer que res, dir-vos que estic molt satisfeta, perquè això fa molt de temps que s'està treballant, i això consistirà, com has dit tu, en el primer Gastrollangostí de Vinaròs, que serà un festival gastronòmic on el denominador comú, val, i el que es vol promocionar i posicionar és el llangostí de Vinaròs. Això es realitzarà, com bé has dit tu, 6 i 7 de juny, al passeig Fora Forat, a la zona lúdica, junt on està el parc infantil, que és de la Carpa de l'Atlàntic, que n'hi ha tota una zona verda, allí, perquè hem buscat també una zona d'ombra, on estan les palmeres. La veritat que penso que l'ubicació és fantàstica, i entonces allí consistirà en que hi haurà 8 casetes de restauradors de Vinaròs, on participarà el restaurant Nadiu, el restaurant Rubén Miralles, el Bergantín, Nou Parada, el Nou Gastrobar, el restaurant Rafaelo Cristalero, restaurant La Carabassa i el restaurant Gastrolai. La veritat que tots ells, claro, mos representaran fantàsticament, perquè són els restaurants on podem, a veure, que tots els restaurants de Vinaròs són importants, per supost, però jo penso que si dius tenim que triar algú perquè mos represente, penso que ells ho faran, vamos, de manera meravellosa, per presentar el que és el llangostí de Vinaròs gastronòmicament parlant. I ja vos dic, tots ells, de fet contem en Rubén Miralles, que com sabeu enguany se l'ha atorgat el que és l'estrella Michelin, i això vos vull dir que no, per nosaltres mos otorga pues, un valor añadido molt, molt important. Després també, dins de lo que serà el festival gastronòmic, n'hi haurà una part de productors que tots ells formen part de Castelló Ruta de Sabor, que el que se vol també és potenciar ese producte de quilòmetre zero, i estaran Mas de Rander, que és productor de vi de Torreblanca, després la Granja Boveral, que és productor d'ous d'aquí de Vinaròs, Llum Orgànic, que són productors d'oli de xer, Torrones d'Agut Benlloc, que és productors de terrons i dolços de Benlloc, la carnisseria Helena, que és una carnisseria de Santa Bàrbara, productors Heisel, que són papes i aperitius de Sant Mateu, després Torrones Blasco, que com sabeu també és molt conegut, que són productes de torrons i dolços de Catí, l'Estanquer, que és productors de vi de Canelo Roig, després Sabores Naturales Licora, que són licors i begudes alcohòliques de l'Alcora, i Pobill Ecologis, que són productors d'olis i altres productes agraris de Càlids. La veritat que penso que aquesta combinació, junt en la programació que tenim, que això estarà obert, s'inaugurarà el dissabte, dia 11, dia 6, a les 11 del matí. Perdó, contarem amb la presència de José Manuel Camarero, que és l'actual secretari autonòmic de turisme, i el que t'hi dic, per a tot això és molt important, perquè hi ve representació de lo que és turisme comunitat valenciana. Entonces, per nosaltres, fer això i comptar amb el suport de Turisme Comunitat Valenciana pues és algo, vamos, molt especial, i el que te deia antes, esperem que sigui pues, el primer de molts, i que este gastrofestival inclús arribi pues, a créixer més. Després també el que vos dic, al llarg del dia, des de les 11 del matí a les 11 de la nit, hi haurà tota una programació on hi haurà diferents show cookings, on contarem també en Miguel Barrera i Raül Resino, que també són restauradors amb estrella Michelin, i la veritat que al llarg de tot el dia després també hi haurà diferents demostracions a càrrec dels productors que he dit que formen tots ells part de Castelló Ruta de Sabor. Hi haurà DJ, hi haurà música, també participarà l'Escola d'Hostaleria de Benicarló, que pertany al Centre Integrat de FP de Benicarló, on faran també un show cooking, perquè ells també consideren que és important que estiguin, perquè representen el que és el futur de la gastronomia en esta zona, no?, del Baix Maestrat, on tenim gent de Benicarló, per supost, però tenim molta gent de Benicarló, de Peníscola, de Sant Jordi, d'Alcanar, i la veritat que per nosaltres és molt important també que formen part d'això. I després també el diumenge pel matí tornarem a obrir la fira i contarem en un acte SICTET, que és el reconeixement de qualitat que tenen les empreses de Vinaròs, que considerem que treballen molt per tindre i que es mereixen també el reconeixement, i vam pensar que què millor que fer-ho dins del Gastrofestival en diumenge pel matí i començar el que és la segona jornada del gastro en tots ells. I la veritat que pensem que serà un èxit, ja t'hi dic, l'oferta gastronòmica serà fantàstica. Després hi haurà una barra que estarà gestionada per l'Associació Vinaròs Gastronòmic, i pensem, pues, això, que junen la programació, el suport que tenim, els productors de Castelló, Ruta de Sabor, i per supost els nostres restauradors, penso que serà un èxit, i nosaltres per la nostra part, vamos, li hem posat moltíssimes ganes, moltíssimes hores, detrás d'això n'hi ha molt de treball, però també t'he dit que molta il·lusió i moltes ganes de que això, pues, això sigui el primer de molts, i que continuï creixent i que es convertisca, pues, això, en un referent autonòmic.
0: I al ser la primera edició, quins objectius vos heu marcat a l'Ajuntament per a alcançar?
1: Pues lo que volem és això, aconseguir. De moment, un dels objectius era tindre el suport de Comunitat Valenciana, i el primer ja el tenim. Segona, que lo que és els restauradors s'impliquen, i la veritat que ahir ho vaig dir en la roda de premsa, i ho torno a dir, que moltíssimes gràcies, perquè nosaltres per part nostra posem tot, però necessitem el suport d'ells, i la veritat que donar-los les gràcies, perquè molts d'ells, com ja vaig dir anteriorment, dins del gastro seguirem en les jornades del llangostí, que seran fins al dia 21 de juny, i ells estaran fent les jornades al seu restaurant, estaran participant en el gastro, i jo sempre que els he demanat col·laboració quan hem fet qualsevol tipus de promoció, ara no fa molt vam estar en Alimentària a Barcelona, l'any passat vam estar en Berlín, vull dir, a part per supost Madrid Fusion, ara d'aquí a final d'any tenim previst fer també una actuació, o sigui, una actuació, fer algun tipus de promoció a nivell internacional, sempre anem de la mà d'ells, estem tendim la mà i ells sempre ens responen, i la veritat que els estem molt agraïts, perquè ja t'he dit, per nosaltres és un treball que sense la seva col·laboració no tindria cap sentit, i ja t'he dit, treballen molt, jo animo la gent a anar als restaurants, que els donen el suport. Penso que com a vinarossencs devem apoyar la restauració local, perquè són ells qui ens ajuden, no? I fan que Vinaròs sigui un destí gastronòmic i un referent.
0: I al ser, pues, també la primera edició, heu tingut algun heu patit algun desafiament a l'hora de realitzar el festival, si ho teniu problemes
1: de moment,
0: o alguna
1: cosa? De moment, no vull dir-ho molt fort, que queden uns dies, però de moment no, de moment molt bé, i nosaltres ja dic, això és una presa licitada, vull dir, hem treballat també en ells de la mà, ja t'he dit, junts els restauradors, se segueix tot el procés administratiu que marca el que és l'Ajuntament, i de moment tot molt bé, i ja t'he dit, a l'organitzar l'Ajuntament, vull dir, és que no, claro, tècnicament, doncs és tot, no dic que sigui més fàcil, però sí que és veritat que tenim molts bons professionals des de l'Ajuntament que fan que tot això, o sigui, nosaltres com a polític proposem, però tenir-nos tècnics, que la veritat que t'hi dic, s'ha treballat molt, i de moment tot molt bé.
0: Vale,
1: de
0: bro.
1: Moment.
0: I bueno, el llangostí és el protagonista, per sí. Què és tan important, Mirco, la imatge del llangostí a Vinaròs?
1: Pues la veritat que, bueno, com ja sabeu, el llangostí de Vinaròs és l'element que ens diferencia. Cada un dels municipis, per exemple, Benicarló tenen la carxofa, que dius, a Vinaròs on hi ha carxofa? Sí, però la deu la tenen ells, no? I entonces nosaltres ens passa una mica el mateix en el llangostí, que és aquest posicionament. De fet, això també volia aprofitar i dir, donar les gràcies a tots els restauradors, perquè nosaltres arribem aquí gràcies a que molt antes molts de regidors i sobretot restauradors se n'anaven a Madrid en aquelles torres de llangostins. Fa molts anys, als anys 60, se va començar el que era la festa del llangostí. Vull dir que el resultat de lo que tenim avui és gràcies també a molt de treball que s'ha fet antes, i nosaltres ara, pues no, agafem una mica el guant i tenim que mantindre això i anar més. D'ahir lo del gastro llangostí, que considerem avui en dia a nivell de tendències gastronòmiques és això, és fer estos gastros, fer estes demostracions, fer este show cooking, fer estos espais una mica, pues, aquestes ubicacions idíl·liques, no? Aquest entorn que combinarà zona verda en la proximitat al mar, en molt bona ubicació, tindràs molt, molt fàcil, no? L'aparcament per la zona del fora forat, i ja te dic, el que és junt al passeig marítim de Vinaròs. De veritat que ara les tendències són aquestes, i la nostra obligació és, pues, una mica, no? Seguir aquestes tendències per posicionar-ho. Però ja t'he dit, tenim que ser conscients que hem arribat aquí gràcies a tots aquests restauradors que, posant els seus cotxes, posant els seus mitjos, se n'anaven on fes falta a posicionar el llangostí. Ja t'he dit, que nosaltres el nostre repte és mantindre-ho i anar més.
0: I coincidís una mica en les jornades de la cuina del llangostí.
1: Exacte, que això està fet a aposta.
0: O sigui, que busqueu, bàsicament, sí, crear una experiència gastronòmica.
1: Exacte.
0: envoltant el llangostí.
1: Exacte, les jornades van a començar el 18 de maig, uh-huh. estan fins al dia 21 de juny, i ja t'he dit, en les jornades realment és, perquè en el gasto estarà fantàstic, però en les jornades és el moment de que tu estigues al teu restaurant, assentat, degustant el producte, el que vos dia, podem veure aquesta versatilitat, aquesta creativitat dels nostres cuiners, els nostres restauradors, i realment és aquest moment de, pues, experiència màxima, no? Uh-huh. Però, ja t'he dit, en paral·lelo, el gastrofestival pretenem això de arrimar-ho a moltíssima gent junt en una oferta pues, lúdico-festiva de, pues, això que combine pues, aquesta part de show cookies, aquesta part gastronòmica, aquesta part institucional i sobretot pues, aquesta part d'entreteniment.
0: Uh-huh. I anem una mica al turisme, sí. El gastrollangostí pues, arriba a les portes una mica de l'estiu, sí. i de més. Quin impacte turístic també espero que tinga aquest festival?
1: Sí, nosaltres la veritat que sempre ens basem una mica a nivell turístic en el que ens passa en Setmana Santa. Uh-huh. En Setmana Santa Vinaròs, vemos tot el que eren les dades que ens van passar. Ara mateix te parlen una mica de memòria, però estàvem sempre al voltant del 90%, que per ser que Setmana Santa i enguany que hi ha una miqueta més pronta, van ser fantàstiques. I si Setmana Santa va bé, normalment ja t'hi dic... En aquestes dades, el que és l'estiu sol ser, vamos, molt bo, i de moment la previsió que tenim és molt bona. Enguany, com sabeu, tenim l'eclipse, que ja també quan tinguem tot preparat també vindré a explicar-vos, i com sabeu, Vinaròs és una de les zones on tindrem el privilegi de que es vegi bé, i això també serà algo que ens beneficiarà, perquè ja es veiem, no?, a nivell, el que parlem en els companys de l'allotjament turístic, que ja ens diuen que, claro, que estan rebent reserves de pràcticament arreu del món per a aquestes dades, que serà el 12 d'agost. I ja t'he dit, i de moment Vinaròs, pues gràcies a totes les promocions. Ara farà un parell de setmanes vam estar en la Fira de Turisme de Saragossa en Aratur, i la veritat que el feedback que tenim és molt positiu, perquè, com sabeu, la procedència, no, del turisme d'Aragó aquí és molt important. I després també vam estar en la Fira de Pamplona, i exactament igual, moltíssima gent d'ells tenen el que és segona residència, uh-huh. i participen molt activament tant en festes, que també, no, ara des de festes s'està treballant una programació fantàstica, que jo suposo que ja vindrà Juan Amat o vindrà Víctor a explicar-vos la programació que s'està preparant. I ja t'he dit, entonces, des de turisme que tenim de segona residència, el gastrollangostí, les festes, són un referent, no?, de dir, ui, hacen esto, vamos a ir a Vinaròs, uh-huh. saps? I nosaltres també, la nostra obligació és crear el que és programació perquè la gent tingui, entre cometes, l'excusa i la motivació de vindre a Vinaròs, i que vegin que a Vinaròs n'hi ha, entre cometes, eventos, festes i programació, sí. al llarg de tot l'any. Com sabeu, per nosaltres, dins de lo que és a nivell polític, pel nostre equip de govern, ha sigut molt important el fet de, al llarg de tot l'any, anar fent diferents activitats. Com sabeu, des de que vam arribar a Nadal, vale, que pràcticament aquí a Vinaròs no se feia pràcticament res, hi ha una programació molt potent en la Mera, en la Festa de Nochevieja, i ja t'he dit, percibim que sobretot gent de fora, no?, gent, o sigui, el que seria turistes i visitants i turisme de segona residència, que venen gràcies, no, una mica a aquesta programació. I ara aquí ja m'aprofito per convidar-los a vindre tant al llangostí, al gastro, que serà 6-7 de juny, com a festes de Sant Joan i Sant Pere, que no puc dir-te res, però la programació ve molt potent i la veritat que té molt bona pinta. Jo a nivell personal m'estic plantejant de dir, tindré que fer, demanar-me algun permís o alguna cosa a la faena, perquè dius, vull anar a tot, perquè la veritat que té molt bona pinta, però no puedo hacer spoiler.
0: No. I fins a quin punt la gastronomia està sent una ferramenta per atraure els turistes a Vinaròs?
1: Pues mira, nosaltres hem que dir-te que per part de turisme, com sabeu, enguany ja va ser el segon any que hem estat, perdona, tercer any, que hem estat en Madrid Fusión, uh-huh. i la veritat que aconseguir que Vinaròs estigui en Madrid Fusión, nosaltres anem baix del paraigües de Saboré a Espanya i estem junt en destinos com pugui ser Salamanca o com pugui ser, per exemple, Valladolid. Claro, per nosaltres això són, vull dir, és un posicionament fantàstic, perquè podem estar o en Sevilla, destinacions que estan super reconegudes a nivell gastronòmic, i poder treballar en tots ells de la mà és fantàstic. Per nosaltres turísticament és molt important, i ara també agrair a Rubén Miralles el seu treball, perquè ara mateix fer que Vinaròs sigui destí gastronòmic, també li tenim que agrair a Rubén Miralles, perquè hi ha un turisme, no?, que es diu foodies, no? El turisme gastronòmic, que trien la destinació en base a les estrelles Michelin. I ara mateix tenim a Rubén Miralles, però junt a Rubén Miralles te diré també que tots els restauradors, val? Sobretot, ja t'he dit, molts d'ells que formen part de Vinaròs Gastronòmic mos ajuden pues, a aquest posicionament i aquest turisme que ve i tria qualsevol dels nostres restaurants i degusta pues llangostí, ara també les anteriors jornades van ser la del citris, bueno, novembre tenim els arrossos, pues claro, mos ajuden a posicionar Vinaròs Gastronòmic, a mi dir he menjat molt bé, com m'han sorprès, perquè avui en dia també tenim que tindre en compte el tema d'aquest turisme experiencial, que jo vaig a un puesto i pago per una experiència, pago per disfrutar, i això ja t'he dit, en qualsevol dels restaurants que participen en les jornades del llangostí tenen la meva paraula de que podran degustar, vamos, de la millor manera possible el llangostí, però al mateix temps també convidar-los a vindre al gastrofestival, que ja t'he dit, tots els que participen, vamos, els 8 que tindran allí representació, vamos, ho faran d'una manera fantàstica, ja t'he dit, junt en la barra que serà portada per Vinaròs Gastronòmic i pels productors de Castelló Ruta de Sabor, posicionant ese producte, no, de quilòmetre zero. I nada, jo us espero veure allí al gastro, que jo allí estaré.
0: Perfecte. I ja per última coseta, què li diries a aquelles persones que estan dubtant encara d'anar o no anar al gastro?
1: Pues que no ho dubten. El dia 6, a partir de les 11 del matí, 6 de juny, fins a les 11 de la nit, i el diumenge dia 7, també, de 11 del matí a 11 de la nit, que es passen pel passeig Fora Forat, que degusten el llangostí de Vinaròs, que puguen disfrutar de l'entorn meravellós davant la mar que tindrem allí. Hi haurà una zona també lúdica per a xiquets. A part de que tenim el parc infantil, hi ha una zona pensada per a xiquets, perquè com sabeu, nosaltres també treballem molt el tema d'aquest turisme familiar. Podran degustar tota una sèrie de productes, com he dit, des de os boberals, els productes Heysel de Sant Mateu, vins Les Tanquer, de Canelo Roig, vull dir, podran degustar tota una sèrie de productes de quilòmetre zero. Molta gent no és conscient de tot el que se fa a les comarques d'aquí del voltant, i la veritat que no ho dubteu, no vos defraudarà, i res, que vos esperem a tots al gastro.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Energía Vinaròs. ¿Pagas demasiado en tu factura de luz o gas? Trae tu factura y revisamos contigo opciones para que pagues menos, con atención personalizada y sin complicaciones. Ven a vernos en la calle Pilar 25 en Vinaròs, dentro de Informática Vinaròs. Confianza y buen servicio.

0: Bones per a tots i a totes. Avui dilluns 1 de juny del 2026 anem a apropar vos totes les notícies de la comarca hacia la ràdio. I arranquem amb el... Bueno, aquest cap de setmana celebrarà el festival del Llangostí, el gastronòmic festival de Llangostí, i anem a escoltar a Dolors Castells, presidenta de l'Associació de Vinaròs, gastronòmic i propietària del restaurant de la Isla.
1: Però, per supost, la de Llangostí per a nosaltres és molt, molt important, perquè Llangostí ja sabeu que és la nostra bandera, és el nostre el producte en el que ens volem posicionar a nivell nacional i internacional, i que s'estan fent diferents accions per a que això sigui així. Moltes vegades a les reunions que tinguen els meus companys de l'associació comentem que les jornades són molt positives, perquè la gent veu la... les propostes que fem els diferents restaurants i tria el restaurant que els avellix anar. Inclús hi ha gent que van a dos restaurants, tres restaurants, i van provant jornades, i pensem que és molt positiu, perquè allí, és on, en aquestes jornades, és on podem provar el producte, com torno a dir altra vegada, que mos diferència d'altres poblacions, que és el llangostí de Vinaròs.
0: Pues sí, així ens ho comentava, i d'altra banda també ens ha parlat de les jornades del llangostí.
1: Pues nosaltres al restaurant hem fet un menú que consta de 4 entrants, en tots ells hi ha llangostí, i després poden triar entre 2 segons, postre i l'aigua està inclosa. I el que diferencia també les jornades és que tots els plats porten llangostí. I a més ara és un moment òptim per a consumir llangostí, ja que ara ja van les barques del Tiret i ja, bueno, pues ja n'hi ha més, hi ha més captures de llangostí. Pues se posicionen molt de treball, en molt de treball, però no ara, sinó des de fa molts anys. S'està promocionant a diferents fires, en diferents actuacions que es fan, han fet alguna sortida internacional, vull dir, se posiciona d'esta manera. Recolzant-nos tots els restaurants i l'Ajuntament, i per part de l'Ajuntament també recolzant-nos a nosaltres per a poder fer les coses bé, i que al final se conegui Vinaròs i se conegui el llangostí de Vinaròs.
0: I d'altra banda, Evaristo Martí, alcalde de Rossell, ens ha parlat sobre les ajudes, bueno, la seva insatisfacció sobre les ajudes per part de l'Estat al seu poble.
2: Per exemple, la Diputació té competències en carreteres, té competències en diferents coses que l'Estat pues, no té. Per tant, cada administració ha d'actuar d'una manera i té unes competències que jo crec que bueno, pues, algunes vegades se fan, unes altres no. Però jo, en general, pues, per exemple, de l'Estat, que ara tant se fica en qüestió, que tota la culpa que no arriben diners és del govern, és de Pedro Sánchez i tot això ho podria rebatir ara mateix en qui vulgués, perquè jo crec que això no és veritat.
0: I així ho rebatia.
2: Inclús des de, per exemple, ara des de Diputació hi ha una campanya de que el govern d'Espanya no mos dona diners, sense acreditar quins diners mos deu exactament, perquè, per exemple, nosaltres, al municipi de Rossell, aquest any passat vam rebre 108.000 euros més per part de l'Estat que l'any anterior. Vull dir que jo no sé estos números d'on els trauen, però el que me dol més és això, no? És que una administració diu, és que tu no mos dones els diners que em toque, i per l'altre costat estan renunciant a un anticipo de 3.700 milions d'euros que se'ls donarien, però estan votant en contra de tot això. Per tant, és contradictori. Això és el que més me dol, no? Que jo crec que totes les administracions fan un esforç, el que poden, no? La Diputació, per exemple, se nutreix en una gran quantitat, pràcticament tots els diners li venen de l'Estat, vull dir, del repartiment que fa l'Estat a totes les diputacions, a totes les comunitats autònomes,

0: I tornem amb l'actualitat, on l'Ajuntament de Vinaròs presenta la campanya d'estiu de la regidoria d'Esports. Anem a escoltar a Lluís Adell.
1: Les activitats que es duran a terme en esta activitat de Jove Esport són esports de platja, esports aquàtics, esports diferents, xerrades, jocs d'aigua, etc. Un voltant d'activitats que va encaminat a la diversió i a l'aspecte lúdic i a més formatiu i educatiu en aquests espais estivals perquè siguets puguen continuar gaudint de lo que és l'activitat física i l'esport. Jove Esport, primera i segona quinzena de juliol, del 6 al 17 i del 20 al 31, en horari de 10 a 13 hores. Podeu apuntar-vos al Consell Municipal d'Esports.
0: Així mateix, l'Ajuntament ampliarà durant juny i juliol el programa d'activitat física per a la tercera edat, inclòs dins del programa de salut, i així ho anunciava.
1: Hem decidit ampliar-la, és la que va vinculada al programa de salut, que és l'activitat física en tercera edat. La regidoria, hem decidit, atenent a la demanda que teníem per part de tots aquells practicants d'aquesta activitat, de poder-la continuar una vegada finalitzada en el mes de maig. Per tant, s'amplia el període a lo que és el mes de juny i juliol. Hi hauran inscrits aquestes 140 persones que ja tenim inscrites, una continuïtat per a aquestes persones. Es farà aquí, a la zona on estem ara actualment, del Limbo, a la Carpa, de l'Atlàntic, i a la Plaja. Són noves activitats d'estiu, en el qual l'Aquachima, la Plaja, serà una de les modalitats que més se portarà a terme.
0: Ai, sí que ja ho sabeu. D'altra banda, la Fundació Caixa Vinaròs nomena Ale Vinarosenc 2026 el cuiner Rubén Miralles. Anem a escoltar a Josefa Gondomar, que és la presidenta de la Caixa Vinaròs, que així ho anunciava.
2: El passat divendres 22 de maig es reunia el jurat de l'Ale Vinarosenc per escollir qui seria el guanyador d'aquest any. I finalment el guanyador va ser la persona que està al meu costat, Rubén Miralles. Rubén s'ha consolidat com una de les figures més destacades de la nova gastronomia, gràcies a una trajectòria construïda des de Vinaròs i profundament vinculada al territori. Format a l'Escola d'Hostaleria de Benicarló, després de treballar en diversos restaurants de la província, va decidir emprendre el seu propi projecte. L'any 2018 va obrir al Centre Històric de Vinaròs el restaurant que porta el seu nom.
0: I no te ho perdes perquè este ha agafat una estrella Michelin i tot. Rubén Miralles, el primer vinarosenc en rebre una estrella Michelin. Anem a escoltar-lo.
3: Donar moltes gràcies perquè al final apostar per nosaltres, que al final simplement soc un cuiner, que ha fet el que li agrada i fa el que li agrada dia a dia, és algo increïble, no? Rebre aquest coneixement de la Fundació Caixa de Vinaròs, que han rebut altres persones tan singulars i especials i volgudes a aquell poble. Al final, com tu has dit, nosaltres som un equip, jo soc la cara visible de l'equip, al final el que tots coneixen i que veuen, però detrás tenim un equip humà que fa possible que aquests reconeixements arriben al nostre restaurant, perquè al final entenc jo que rep jo l'Ale Vinarosenc, però és gràcies al meu equip, que fa el que dia a dia surti de la feina i si continués un cabet davant. Així que estic super content perquè la veritat que és algo que em fa especialment il·lusió que al meu poble, no, rebre aquest reconeixement que és tan important per a tots els vinarosencs i estic molt agraït pues, a la Fundació i a tots els membres del jurat que van pensar en nosaltres per a aquest reconeixement.

0: La Ventana, con Carlas Francino.
1: Cadena Ser, 100 años de radio.
2: Prepara't per a saborir la Mediterrània com a mai. Els pròxims 6 i 7 de juny arriba a Vinaròs l'esperat Gastro Llangostí, un esdeveniment únic que convertirà el passeig de Fora de Forat en el gran punt de trobada del sabor, de la música i de les millors experiències vora la mar. Tapes exclusives elaborades amb el prestigiós Llangostí de Vinaròs. Creacions gastronòmiques per a tots els gustos, música en directe i el millor ambient t'esperen en una cita imprescindible per als amants de la bona cuina i de les nits d'estiu. Passeig de Fora de Forat, Vinaròs, 6 i 7 de juny.
3: ¿Cómo que pa casa? ¡Que no me voy!